muchas cosas más. Oh Pai, tu és bom. Tu és bom, tu és exato. Oh Senhor, nos constranja com sua graça que